0: tots els èxits. Els 40.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

als 40. Als 40, tots els èxits. Anda ya. Buena música, buen rollo, buenos días y dinero. Anda ya.

0: Muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
3: Pensando en tus vacaciones en Ibiza, Mallorca o Menorca? Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica Ibiza, también en Mallorca y Menorca, tiene un sitio especial para ti en Playas de Ensueño. Aprovecha ahora los descuentos disponibles en vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
4: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
5: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
6: Vine a la nova botiga de mobles La Fàbrica. Tenim de tot, espais, idees, riures i coixins. Més de 2.000 metres amb llum natural i jardí. Sens dubte, la millor botiga de Barcelona. A Rocafort 140 amb pàrquing per a clients. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: Del 26 al 29 de maig, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
8: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
9: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
8: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
10: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
11: Ui, ens l'hem passat, no?
12: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
13: Vine a les nostres instal·lacions de Quadis Ebro a la via Sergi 7 de Mataró.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
16: Anda ya, en los 40.

0: Barcelona, 93.9.
1: Ganas de sol, ganas de isla. Activa modo verano con Balearia. Reserva tu billete de ferry a Mallorca desde solo 49 euros en balearia.com. Balearia.
2: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 al 11 de maig. Conforama.
3: Ven a la nueva tienda de muebles La Fábrica. Tenemos de todo, espacios, ideas, risas y cojines. Más de 2.000 metros con luz natural y jardín. Sin duda, la mejor tienda de Barcelona. En Rocafort 140 con parking para clientes. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
4: ¿Pensando en tus vacaciones en Ibiza, Mallorca o Menorca? Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica Ibiza, también en Mallorca y Menorca, tiene un sitio especial para ti en Playas de Ensueño. Aprovecha ahora los descuentos disponibles en vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: El Gran Gatsby arriba a Barcelona. El reconegut coreògraf català Enrique Gasabalga et transporta als fascinants anys 20 amb una espectacular fusió de dansa i música en directe.
7: Del 20 al 31 de maig, al Teatre Victòria, només 13 funcions. Viu un dels grans esdeveniments de la temporada i assegura la teva entrada a teatrevictoria.com.
8: Nou Barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de TH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: música i bon rotllo. Anda ya Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
1: Molt bon dia, són les 10 del matí. Arrenquem aquí aquest últim tram del despertador dels 40. Aquest endallà per tota Catalunya i Andorra. Amb un cafè, un somriure.

La Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Va, que arrenquem nova setmana i sembla que el temps no s'avorreix pas, eh? Venim d'un cap de setmana amb contrastos, dissabte per saltar a l'aigua amb molts punts i un diumenge amb més sol, però amb un xafec de tarda cap a l'oest. I atenció perquè aquesta variabilitat que teníem la setmana passada, aquesta variabilitat primaveral, continua. Avui dilluns sembla que tindrem calma general, predomini del sol, ambient agradable i només algun ruixat de tarda al Pirineu i al nord de les comarques gironines. Res destacable. Les temperatures encara s'enfilaran avui amb màximes que es mouran entre els 25-26 graus. Sensació de maig, eh? Del bo, del calentet. Demà, dimarts, sembla que, però, que hi haurà un canvi de guió. Al matí encara serà tranquil, però a la tarda arriben més núvols i xàfecs i tempestes força generalitzades, eh? Per tant, tarda de dimarts, passada per aigua, amb uns ruixats que poden ser irregulars, però localment intensos, amb calamarsa puntual i neu a les cotes altes del Pirineu. I compta amb el termòmetre, eh? Demà, perquè a partir de mitjans de setmana arriba una refrescada clara, baixen les temperatures, ambient més propi del mes de març o d'abril, que no pas de meitat de maig. De moment, cap calorada a la vista i primavera en estat pur. De fet, parlant de temperatures, repassem ràpidament els GUM valors. Ara mateix parlem de 9 graus a Ripoll, 18 graus a Vilanova i la Geltrú, 17 graus a Tortosa i 10 graus ara mateix a Andorra la Vella. I ja posats, escolta'm, una mica de gresca, de bellugar-nos al costat del Marcos, amb K, i això que s'anomena Festuc, que vol dir pistatxo, pels que ho diuen malament. Es diu Festuc, com diu la cançó.

0: La Rihanna brillant com un diamant. Escolta'm, els que van brillar ahir la nit va ser tot l'equip, del Futbol Club Barcelona i sobretot la seva afició. El Barça ja és campió de Lliga, ho ha fet a l'engròs, victòria de 2-0 contra el Real Madrid en un clàssic històric al Camp Nou i un títol número 29 a la butxaca. Un triomf amb dedicatòria molt especial per a Hansi Flick, el rei de les lligues, que ha perdut el pare fa poques hores i ha rebut l'escalf de tota l'equip i, evidentment, de tota l'afició. Els blaugrana han passat per sobre del Madrid des del primer minut, gols de Rashford i Ferran Torres, domini absolut i una identitat clara per als que explica doncs, que aquest Barça tornarà a ser fiable, sòlid i guanyador. A l'altra banda, un Madrid en crisi, vestidor trencat, amb els resultats i sense rumb des de la sortida de Kroos. Massa contrastos entre dos projectes, vaja. I atenció perquè la festa continua. De fet, després de la celebració ahir a Canaletes, aquesta tarda, a partir de les 5, arriba la Rua del Barça pels carrers de Barcelona, sortint i tornant al Spotify Camp Nou, amb música, animació i milers d'aficionats celebrant una lliga que ja és història. De fet, la Rua passarà per Travessera de Gràcia, carrer París, Balmes, Consell de Cent, Passeig de Gràcia i també doncs, per la Gran Via de Barcelona per tornar ja cap al estadi del Futbol Club Barcelona, aquest Spotify Camp Nou. Déu-n'hi-do, les imatges d'ahir a la nit ja són una autèntica celebració. Ja veuràs tu quina festa avui als carrers de la capital catalana amb la Rua, la Rua de la celebració d'aquesta 21a lliga que s'emporta al Futbol Club Barcelona.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Atenció a aquesta cançó del 2025 d'un àlbum que es deia Dead Beat i que ara torna en format remix al costat d'una de les components de les Blackpink, la Jennie. Estem parlant de Tame Impala, que parla doncs, d'aquestes persones que xuclen energia, xuclen fins a l'última part d'alegria i d'energia positiva. Per això s'anomena precisament Dràcula.

Shakira y BL. Això es diu algo tu, eh? Per cert, aquest cap de setmana els barcelonins han viscut precisament un cap de setmana absolutament icònic amb una protagonista ben clara, eh? L'estatunidenca Olivia Rodrigo. Divendres a la nit, això que escoltes, sí, l'artista d'Estats Units va conquerir el teatre grec amb un concert íntim i exclusiu anomenat Billions Club Live de Spotify, convertint-se en la tercera dona i la setena artista en formar part d'aquest format tan i tan especial. Un concert molt pròxim, amb seguidors entregadíssims des del primer segon, crits, llums, emoció i una Olivia Rodrigo completament connectada amb el públic, recordant la seva última visita a la capital catalana i deixant moments tendríssims, com quan va baixar a cantar entre els assistents i va atrevir-se doncs, amb unes paraules en espanyol. I la història no s'acaba aquí, eh? Diumenge, l'Olivia Rodrigo també va viure el gran esdeveniment de la temporada a nivell esportiu. El clàssic, el Camp Nou des del Palc VIP, amb el seu nom lluint a la samarreta del Futbol Club Barcelona. I com un talismà, els blaugranes van guanyar aquesta lliga. Celebració al camp, amb la Olivia Rodrigo, selfies amb jugadors, amb el CAT, festa posterior a la Luz de Gas i també va haver-hi una visita inclosa al Barça femení. De fet, ho va demanar la pròpia artista. En definitiva, música, futbol i Barça, una combinació perfecta, nom propi, i que ha servit doncs, per donar-nos aquesta alegria. Gràcies, Olivia Rodrigo, gràcies.

mateix. Un minut per sobre de dos quarts d'onze i no podia faltar, eh? La nova cançó de la mateixa Olivia Rodrigo, que, per cert, vindrà en concert amb quatre dates a la capital catalana. Això s'anomena Drop Dead, és el més nou de l'Olivia Rodrigo, evidentment, des de l'Andaia, Catalunya, als 40.

0: Superestrella, aquí estava l'Aitana, camí de les 11 del matí, ens en falten només 10 per arribar-hi. I anem tancant ja aquest últim tram del Despertador dels 40. I tornarem demà a partir de les 6 del matí amb molt més, amb el Dani Moreno i la Cristina Boscà. I a partir, doncs, de l'últim tram, a partir de aproximadament les 9 del matí, ens en tornarem a posar molt més per fer un cafè i un somriure. Et deixo amb l'Adrià Soler i molts més èxits. Fins demà, sigueu dolents, però només una mica.
1: El Despertador dels 40. Anda ya, Cataluña. Amb Víctor de la Torre.

0: La cançó més important al país és aquesta revisió de la nova cançó mítica del Juan Magán. Això s'anomena Ayer la vi, una cançó que ret un homenatge, evidentment, al Bailando por ahí del Juan Magán. Aquí està els capitans de la llista aquesta setmana. El Juan Magán i Omar Montes, amb una cançó que ja va fer també al cim de la llista el 2011. Així comencem avui, com esteu?
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Avui molta gent amb ressaca després de la victòria culer ahir, després de celebrar també la Lliga fins tard, així que a tots els que esteu escoltant la ràdio a aquesta hora i necessiteu una empenta per al dia, som a vostra ràdio.

0: més, podreu escoltar aquest cap de setmana en directe en un concert que hem preparat als 40 Pop Nou Barris, que torna aquest dissabte, eh? Això passarà a la plaça Major de Nou Barris, amb actuacions també de Roger Pedrós, de l'Augi Verd, de CH, de l'Aina Reis, de Giada i SDP 509. Amb el concert important també de Siderland, que estaran allà, a la plaça de Nou Barris.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Això serà aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, als 40 Pop Nou Barris. I ara mateix, aquí a la ràdio, et punxem a l'Alex Warren. El tema últim es diu Fever Dream.

Aquí està una de les teves cançons favorites, el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que no para d'acumular streams a casa nostra. Encara que hi ha ara molta gent que tindria ganes d'anar a veure'ls en concert, que ja ho sabeu que vindran el juliol, estaran al Real CD Stadium a Cornellà de Llobregat, però està tot, tot venut des de fa setmanes. A 33 del matí. Què tal, com estàs? Ara ens quedem amb un artista que aquest cap de setmana va estar a Sevilla, a un event privat de Netflix. Va actuar al riu de Sevilla, al Guadalquivir, va estar allà ella, presentant, entre altres, per exemple, aquest Reliquia, que va sonar per tota la capital.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Aquí està Taylor Swift inaugurant el migdia amb aquest The Fate of Ophelia en aquest dilluns, en aquest 11 de maig. Avui que escolteu la ràdio, molta gent segurament que dormim poc, eh? Segurament la celebració ahir es va allargar i avui, per ser rua per tot el centre de la ciutat de Barcelona. La cosa continua. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. La celebració de la victòria del Barça de la Lliga d'aquest any. 12 i 5 minuts, jo sóc Adrià Soler i aquí està en Estopa.

0: Quina gran cançó aquesta, eh? És Max Navarro, als 40, amb això que es diu Inigualable, una de les meravelles. Després de triomfar moltíssim amb el seu Estrelles, ja té un altre single preparat. I a més, va camí de ser una de les grans cançons d'aquesta primavera-estiu. Ara mateix, 12:17, és el migdia dels 40, estem preparats amb un altre talent increïble de casa en projecció nacional. És el De Paul, que per cert, aquest divendres el tindrem en concert a casa, a Barcelona. Aquesta amb nou single oficial.
1: Som
0: els 40. Això es diu En unos años. El De Paul està preparat per menjar-se tot, per menjar-se cançons com aquesta. El divendres el tindrem a la 2 d'Apolo.
2: Es tarde y la lluvia me ha empapado. He dado vueltas por tu barrio y todo estaba cerrado.

Els Vic, que ja té noves cançons a Disc al Mercat, per celebrar que el Kep Mallorquí té nova història d'amor amb la música. I això ho celebrem nosaltres. El Renzi passant per aquí amb una de les mítiques del seu anterior treball. I aquesta hora, 12:32, és el migdia dels 40. De seguida, les Cantrics, o també una cançó de banda sonora. Però ara per aquí arriba el Somber. 40! Per aquí a la ràdio sona això que s'anomena Back to Friends, una de les històries potents que ens ve d'avui recuperar. I de seguida, per cert, parlarem de l'Aitana, que va començar la seva gira a Almeria, que ja té el seu quart Azul World Tour preparat i que passejarà per tota la geografia nacional. També, evidentment, passarà a final de l'estiu per Barcelona. Però abans, ei!

últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Vine a veure a Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Els Catarres, Ginestà, Detalles, 31 Fam i Maria Jaume. Un supercartell, eh? Això passarà aquest 16 de maig al Parc del Fòrum, aquest dissabte, la festa del segle.

Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Venta. Els 40. Major!

0: Mireu, l'11 de juny del 2011, aquest del 2005, aquesta cançó es va convertir en número als 40, això sí, amb la versió del Juan Magán del seu Bailando por ahí. Aquesta cançó ara ha agafat una nova vida amb el Omar Montes. Això s'anomena Ayer la vi i és la cançó que lidera la llista dels 40. Una de les barbaritats de la temporada.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: Mira, energia, li faltarà molta gent avui en aquesta tarda, perquè avui hi ha la Gran Rua per celebrar la victòria del Barça per tota la capital catalana, per Barcelona. I perquè l'Uri, que també estarà per allà, eh? Posarà musiqueta. Mira, podria posar aquesta. La Doctor Prats, això que es diu Energia, una cançó també ben connectada a la capital catalana, perquè des d'aquí sortirà el gran depart del Tour de França. Tot molt relacionat avui amb els esports, eh? El tema dels Doctor Prats. Aquesta cançó que es diu Energia és una de les novetats.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I dels Doctor Prats, una de les nostres cançons favorites. Això es diu Dràcula, amb la música de Tame Impala i la veu de Jenny, que acompanya també a una d'aquestes formacions destacades de la indústria. De seguida per aquí, a Romeo Santos, Olivia Rodrigo, que també va estar al Camp Nou. Tot avui ja veieu que és molt esportiu. Un quart

0: La bogeria de la batxata continua sonant amb força aquí als 40, el Romeo Santos i el Prince Royce, i ara per aquí un artista que s'ha passat tot el cap de setmana per Barcelona. De fet, el divendres va fer un concert exclusiu al Teatre Grec de la capital catalana i ahir va estar veient el Clàssico perquè li feien un homenatge a les samarretes.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aquí està Olivia Rodrigo, que us ha passat de conya aquest cap de setmana per Barcelona. Aquí està el seu nou single, això s'anomena Drop Dead. És novetat d'una de les artistes del moment que passa per aquí, com sempre, per la número 1, els 40.

0: un dilluns és més agraït quan és un dilluns amb el Barça campió de Lliga. Felicitats a tots i totes les culers. Comencem nova tarda aquí als 40, la ràdio musical líder, amb la Taylor Swift i el seu The Fate of Ophelia. Com estàs? Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, arriba del Dani Fernández, del Nicky Jam, també de John Legend, o ara uns que el passat dissabte van fer la pujada més forta de la setmana, el del 40 a l'1. Són Tame Impala amb Jenny.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40.
0: Que, per cert, parlant de la Lliga del Barça, sé de més d'un que avui tindrà una mica de ressaca i qui sonarà per aquí és la que hi va posar una mica de sort posant el seu logotip a la samarreta, la Olivia Rodrigo, amb el seu Drop Dit, que també va entrar a la llista dels 40 el passat dissabte. Així que queda't per aquí, que ho passarem bé. També saps que ens pots escoltar al nostre web, que és els40.cat, i seguir-nos a totes les plataformes que tenim, Instagram, TikTok, a tot arreu, vaja. I també, si vols, a través de @uri_mora. I ara preparat, que arriba aquest Dràcula...

0: Estem a un minut que sigui un quart de cinc amb aquest tros de tema que sempre que l'escoltes em posen tots els pèls de punta. El John Legend amb aquest All of Me. I tot per tu, per seguir gaudint d'aquesta tarda de dilluns, perquè arriben uns que celebren 40 anys i ho faran també divendres i dissabte a un lloc on molt emblemàtic per la formació, perquè han fet concerts molt especials com el de Bona Nit Malparits. El Sopa de Cabra, que ha volgut també fer un homenatge a un dels seus temes més importants.
1: Els 40... Uri Mora.
0: És el seu Camins, que juntament amb el món DJ i la Su l'han traduït amb el seu Camins, Somnis i Promeses. Tots dormim.

0: que va publicar el seu nou treball, el Rasby. Això sí, el que hem fet és recuperar un dels seus temes anteriors, que és dels que més ho ha petat, sens dubte, el seu Tomàs Sinfab. I ara per aquí, mira, una que va donar molta, molta sort ahir als blaugranes, perquè amb el seu logotip es van proclamar campions de Lliga. Felicitats a tots i totes els culers que ens estan escoltant aquí als 40.
1: El so més nou. Els 40.
0: I que, per cert, notícia bomba, mira, aquesta tarda em podreu trobar a la Rua del Barça, per tant, molt atent, perquè no faltaran èxits. Arriba aquest Drop Dit, que trobes a la posició 27 de la llista més important del país. I tu, puja volum, va, que ho passarem bé.

0: Elegir, divino, disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
4: Barcelona, 93.9.
5: Aquest dissabte 16 de maig, als 40 Pop Nou Barris. A partir de les 10 de la nit a Nou Barris, amb el concert de Sutherland i les actuacions del Roger Pedrós, Lau Gibert, CH, Aina Reig, Giada i SDP 509. Als 40 Pop Nou Barris. No t'ho perdis, amb la col·laboració d'Eurofitness i amb el suport del districte de Nou Barris de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest dissabte la liem a Nou Barris.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park.
8: Diverteix-te actualitzant el teu armari amb les últimes tendències en moda. Troba el complement ideal i gaudeix de la millor restauració.
7: Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Que os vais de vacaciones?
11: Sí, en Cubo Legal han conseguido que me devuelvan 3.000 euros por intereses abusivos de la tarjeta Revolving. Además están...

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Hola, soy Itana.
0: Els 40.

0: Sempre ho dic, però no cal regalar roses ni donar de la mà a una persona per demostrar-li que l'estimes, que això també, eh? És important fer-ho i fer-ho sempre. Però no només això, també s'ha d'estimar molt més enllà. La Miley Cyrus feia aquesta alegoria amb aquest Flowers que s'acosta al punt de les 5 de la tarda. I mira, a les 5 de la tarda passarà per aquí la nova número 1 de la llista dels 40. També l'Alex Warren, també els Bombay o la Zara Larsson. Però abans, aquest Infinity.
1: Els 40...
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: I fa una mica més de 48 hores que trobes aquests dos a la primera posició de la llista dels 40. El Juan Magán amb l'Omar Montes i la reversió de la Bailando por ahí del Badaloni, que aquest 2026 l'han estrenat com el Ayer la vi, que a més també va ser l'encarregada de tancar els 40 Primavera Pop, que demà farà just un mes que ho vam celebrar des de l'Olímpic Arena de Badalona i que va ser impressionant.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Així comencem nova hora. Com estàs? Jo sóc l'Uri Mor, t'acompanyo fins a les 6. Avui també, òbviament, celebrant el títol de Lliga del Futbol Club Barcelona. Ho vas passar bé ahir? Ho sé.

0: una de les cançons preferides meves d'un dels meus artistes preferits, el Leim, amb el seu Como si fueras a morir mañana, que sona quan estem a un quart de sis i que parla una miqueta de viure intensament cada moment, gaudir-ho, perquè mai saps quan es pot acabar. Però aquí no s'acaba la música, no s'acaben els èxits, i ara arriba una cançó d'amor o també de desamor. Sona Sutherland i que va estar empatant molt fort amb això que es diu Tutu Turu.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I en res per aquí també el Ryan Castro amb el Capo i Gangsta, la Rosalín o el Romeo Santos amb Prince Royce.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: on hi ha amor, a vegades també hi ha desamor, però també del desamor surten grans cançons, com per exemple aquests de la bachata. Viuen Romeo Santos amb Prince Royce, han sigut algunes setmanes número 1 de la llista dels 40 i ens porten una de les cançons del seu disc conjunt, com és aquest Dardos, que aquesta setmana més sona des de la tercera posició de la llista.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: I ara ens enfilem cap al Lux, cap a l'últim àlbum de la Rosalía, que ja l'ha presentat, per exemple, a casa seva, a Barcelona. Va fer 4 concerts al Palau Sant Jordi, on va portar a convidats al seu confessionari, com per exemple la Pat Gial, la Yolanda Ramos o el Guitarrica de la Fuente. I vas poder ser, si vas ser, vas escoltar aquesta relíquia en directe. Okay.

I una cançó que parla que quan estàs bé amb tu mateix, amb les persones que t'envolten i tot et somriu, et sembla que sempre faci sol encara que caigui una tempesta universal. La col·laboració del Mike Towers amb el Quevedo, que de fet el Mike Towers sembla ser que serà el proper convidat a les sessions del Bizarrap, número 42, que fa temps que vol aparellar i que també tenim ganes de descobrir i que segur, segur, en aquest 2026 es farà ja una realitat. Estarem també molt pendents i quan això passi t'informarem aquí a la ràdio musical líder. I ara va, prepara't, que arriba la Katy Perry. I és que toca rugir una miqueta amb el seu Roar. I esperant per aquí Joe, Zoilo, Amaitana i més

0: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
1: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
2: Este verano, viaja a Cerdeña con Grimaldi Lines. Consigue un 15% de descuento en tu billete de barco, más un 50% para tu coche. Con Grimaldi, viaja a tu manera.
3: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música...
1: Ho va empatar molt fort el Zoilo amb l'Aitana i una col·laboració que va sortir des de plataformes com, per exemple, el Twitter, que el Zoilo va penjar la cançó, l'Aitana la va escoltar, li va encantar i li va enviar un missatge. I d'aquí va sortir aquesta col·laboració que ho va patar moltíssim, com t'he dit. Amb això jo m'acomiado de vosaltres, mon amor. Fins demà a les 4 de la tarda i qualsevol cosa ja ho saps. @40 o @uri-mora. Tant de bo, durant aquests dies, no ens calgui un paraigües.
2: Els 40. Els 40. Uri Mora.
1: O com diria la Rihanna, un umbrella. Adéu-siau, ara sí. Que tinguis molta música a la teva vida i que sempre que em busquis sàpigues on trobar-la, que és aquí, als 40. Adéu-siau, bon dilluns.

0: entrevistes, concursos, els 40.cat, el web dels 40 en català.
1: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

cantamos hasta aquí, desde el 40, desde la ràdio musical número 1 a tot el territori, les grans artistes, en aquest cas amb la nostra estimada Taylor Swift amb el son de Fate of Ophelia, protagonista ara mateix. S'embarbassem al punt de les 8 de la tarda en aquest 11 de maig de 2026, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on tinc per davant moltíssimes novetats, moltíssims èxits, des d'ara i fins a les 22 hores, així que gràcies per connectar un dia més amb aquesta casa. Des del carrer Casp, número 6 de Barcelona, en directe per qualsevol dels punts de Catalunya, que ara mateix ens sintonitzis. Hola!

0: viral aquestes últimes setmanes a Catalunya de la mà dels nostres estimats Siderland, això que es diu Tuturu, un dels impactes que vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez a Can 40, el programa dels diumenges a les 6 de la tarda, on repassem les novetats més importants de panorama, doncs, nacional d'aquí de casa, així que i nosaltres hi posem bones vibracions amb ritmes com, per exemple, la que tinc aquí a continuació d'Alex Warren. Això és completament nou, es diu Fever Dream.
1: Arriben més èxits
2: 40.
1: A la teva ràdio, els 40.

0: Comencem aquesta cançó. Mira que fa dies que la proposem aquí als 40 des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa, però també des de la nostra fórmula musical juntament amb Del 41, que en el seu dia ja va ser una de les number ones. Ara mateix ocupa la 34 de la setmana, pujant a 6, aquesta dins la llista de referència de Del 41, que el nostre company Toni Aguilar te la repassa cada dissabte al matí. Les tenim totes. La primera que arriba ja és la 25 de la setmana. Això es diu Relíquia Rosalia.
1: Tots els èxits. Els 40.

és una de les últimes que ens ha presentat aquí des de la nostra fórmula musical el nostre estimadíssim BL, però és que anem Shakira, eh? Espectacle pur. 21 de la setmana dins del 41. Recorda que Shakira té ja nou tema per al Mundial de Futbol que es diu Dai Dai, que la tindrem fins i tot aquí a la ràdio, ja veuràs, en breu, perquè és una de les aclamades i una de les que serà himne aquest estiu gràcies al Mundial de Futbol. Les tenim absolutament totes. A partir de les 9 de la nit encara més mençons, més èxits, però especialment aquesta de Kiara Oliver, que ens va acompanyar als 40 Primavera Pop fa uns dies. Això es diu Puzzle.

Número 1 de la setmana, gràcies a les teves votacions, a del 41, Juan Magán i Omar Montes, que la vam escoltar, veure i, doncs, observar com feien el directe dins els 40 Primavera Pop fa unes setmanes, això que es diu Ayer la vi. 9 i 3 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, Nicky Jam o Taylor Swift. Hola.

0: posessis la cançó anomenada We Pray, perquè és la meva preferida de Coldplay. La vull dedicar a la meva parella, que estem al cotxe fins a les 10 menys 10, a veure si ens la pots posar per gaudir dels 40 amb la millor música. Moltíssimes gràcies. Pues va, aquesta és una de les importants, que ara mateix són aquí des dels 40, des de la ràdio musical número 1 a tot el territori, de la mà d'aquesta cançó de Coldplay. I també arriba el més nou de Paul, que es diu En unos años, i la tens ja dins com a candidat oficial per entrar a la llista amb l'etiqueta Mi voto 40 de Paul. Mi voto 40 de Paul.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: Ja dic, aquí als 40 ens agraden molt les batxates, en aquest cas amb Romeo Santos i Prince Royce, amb el seu Dardos, és la número 3 actual de referència aquí als 40, on siguis un baixís de Catalunya. Gràcies per ser-hi en aquest 11 de maig de 2026, on ara mateix tinc la cançó de Summer que es diu Back to Friends, que no para de pujar a la llista de del 41, des de la 26, en aquest cas, fins a la número 24 de la llista de referència que tu controles a través de los40.com/del41.
1: Si sona als 40, és un èxit als 40.

0: aquesta cançó la vam descobrir i escoltar en directe sobre l'escenari dels 40 Primavera Pop fa unes setmanes, perquè Álvaro de Luna va estar al nostre costat presentant aquesta cançó que es diu Dime Dónde Estás. Espero que estiguis bé, estem a dilluns, avui és 11 de maig de 2026, que et parla Adrià Ortega, on siguis.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

La cançó es diu End of Beginning, un dels himnes que és la número 2 actual de Del 40 al 1, gràcies a les teves votacions que fas cada dia a través de los40.com/del40al1. Les tenim totes en aquest dilluns 11 de maig de 2026. Qui t'ha parlat, Adrià Ortega, des del punt de les 8. Et deixo també amb Sia, amb el The Greatest, una de les grans cançons de la música electrònica, juntament, en aquest cas, amb The Weeknd. Tema que, de fet, ja va ser número d'aquesta casa en el passat. En vols dir la teva, si vols, a través de les xarxes socials, cada dia de 8 a 10, a través de @els40@adriaortega, a Instagram, a X, Twitter, on faci falta, i en directe aquí des del carrer Casp, número 6 de Barcelona, et dic adeu. Que tinguis bon dilluns. Fins demà dimarts. Adeu. Adeu. Els 40, Adrià Ortega.